Israel i el Líban acorden un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban de les quals la milícia estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per a la guerra de l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic del president dels Estats Units, que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tracta de la consulta telemàtica als docents.

0: tinent de la Diputació de Barcelona. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo. Tanquen la platja de les Madrigueres al Vendrell per un vessament d'aigües residuals, segons informa Protecció Civil. La incidència, que no permet el bany fins a nou avís, s'hauria originat a raó d'un problema en l'estació de bombeig. El bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola d'un total de 2.500 sol·licituds. Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i a França. Avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat d'aquesta festa. I avui a Primavera Sound ja comença la programació de debò, desplegats als 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell Combat Gear, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes, que va sacsejar el públic del Primavera.
1: Esports. Recta final de la campanya per les eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de blanca dient sí a l'oferta del Madrid. El tècnic diu, però, que s'ha fet un amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme, per la seva banda, es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, matí tranquil, amb canvi de temps, això sí, a partir del migdia, entre la tarda i la nit plourà a molts indrets, s'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura avui es mantindrà.
2: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Unamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Una Mar FM. Tu tema
6: es algo raro.
3: Lo más de hoy
7: y lo mejor.
3: Y lo mejor de ayer.

0: per al teu benestar i qualitat de vida. Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615-87-1736 o entra a espaianima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: ¿Tú también nos escuchas desde el móvil?
2: Una Mar FM.
3: Una Mar FM.
1: Cada día somos más.

0: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gesp artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol el 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
0: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró.

Així bufa l'aire amb la música dels Gertrudis. I d'aquesta manera seguim avançant amb Sandy Martin ja a l'espera. El seu clàssic, People from Ibiza, però abans, l'oreja de Van Gogh i una cançó que tots ballarem tot seguit.

és una festa a la platja. Sí, ara sí que ja està arribant l'època de muntar festes a la platja. En Frederic, mira, en teníem una ben a prop. I des d'on a Mare FM seguim amb més i més cançons. Un èxit a tocar de 2:15 de 12 del migdia amb Rei del Ton al capdavant, el Wicked.

I a aquesta hora es tanca la consulta dels docents sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat i ha participat el 60% del personal enmig d'una vaga que manté la CGT avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Guàrdia Civil registra a aquesta hora la seu de la CEPI i de l'empresa Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori exprés, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra de l'Iran. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la seva tramitació. La consellera Alicia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin al nou model de finançament. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors, la majoria de les oficines d'Esplugues. I Barcelona retirarà les llicències del conegut com a bici-sharing. Ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde Jaume Collboni, que ha argumentat la decisió sobre aquestes plataformes de bicicletes compartides per la quantitat de sancions que acumulen i per garantir la convivència ciutadana. El president de la comissió organitzadora del viatge

31. El Girona presenta aquest migdia el seu pla per afrontar la nova temporada a la segona divisió de futbol. El Barça, mentrestant, presentarà el seu pla de salut mental. I el Catalunya femení de waterpolo guanya el seu primer títol, l'Eurocup, després d'imposar-se ahir a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.

0: I el temps, matí tranquil, amb canvis a partir d'aquest migdia. Entre la tarda i la nit plourà molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
1: 3CAT Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM.
4: Problemas que me encantan, pero ¿cuántos te lo han dicho?
5: Solo éxitos.
3: Los números uno de siempre.
6: Y los temazos que más suenan ahora.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Animant-nos als Banda Neon amb el seu tema titulat Guapíssima. Mira, una cosa que avui no farem servir gaire són les ulleres de sol, però potser sí el paraigües, així que atents. Estarem pendents en les properes hores. De moment, ara mateix, quan resten 19 minuts per arribar a la 1 en punt, ens quedarem amb Sebastián Yatra i el seu tema Tacones Rojos. Bona mar.
1: És una os.

Ens quedàvem amb Level 42 i el Running in the Family. En aquestes cançons inoblidables, com també d'inoblidable és aquest èxit de l'Alfred García. Amb ell ens posem rumberos a Estrella. Ara que estem

Aquesta de Caigo és una cançó esplèndida, la veritat. Sona molt i molt bé. Es titula Save My Love i és una de les cançons que t'oferim des d'aquí, des d'Ona Mare FM, en aquest dia gris que podríem dir gairebé plujós ja. Arriba el moment de plegar. De plegar veles, de tancar la paradeta, de fer-ho, això sí, amb estil, amb The Weeknd i el seu Blinding Lights. Ha sigut un plaer acompanyar-te un dia més. El meu nom és Jordi Prades. Demà més, a més demà, divendres, ja ho saps, ens encanten. Fins demà, passi-ho bé.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM. Una Mar FM.
1: Marcamos la diferencia con la mejor música.
2: Una Mar FM. Una Mar FM.

0: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.

0: Son las 5. Las 5. Los éxitos que van contigo. Bonamar. Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. Bonamar FM.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate, excelencia inmobiliaria.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Una Mar FM. Go, go, go.